0: anys. I per revalidar l'acord de col·laboració a l'agenda d'Illa, hi haurà també un fort component econòmic, sobretot enfocat al sector tecnològic. El president mantindrà múltiples trobades a Silicon Valley, protagonitzarà també visites a centres de recerca d'universitats com Stanford per explorar vies de col·laboració amb l'ecosistema català. I és que, malgrat trobar-se a l'altra banda de l'Atlàntic, Catalunya i Califòrnia comparteixen nombrosos reptes, entre ells l'impacte del canvi climàtic, les sequeres i els incendis forestals. El recorregut del president finalitzarà dissabte a Los Angeles, ciutat on, més enllà de plantejar possibles col·laboracions amb empreses audiovisuals com Lionsgate o Walt Disney, Illa visitarà la seu central de Grífols, al país, on hi treballen més de 13.000 empleats.
1: Segon dia de quarantena per als 14 espanyols aïllats per antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Un d'ells ha donat positiu, però segons l'Agència Catalana de Notícies no seria cap dels 5 catalans que formen part d'aquest grup. Mentrestant, a Catalunya, la dona que va ingressar a l'Hospital Clínic divendres després d'haver-se identificat com a contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional i amb una PCR negativa continua l'aïllament sense canvis. I també els expliquem que l'empresa Nissan planteja 211 acomiadaments dels 3 centres que té a Catalunya. Això suposa gairebé el 40% de la plantilla que el fabricant Nipó té a casa nostra, Climent Sabater.
2: El centre més afectat és el de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 sortides d'entre 122 treballadors. Un tancament encobert denuncia Raúl Ocón de Comissions Obreres.
3: En este caso estamos hablando, lógicamente, de un cierre, ¿vale? Sería la afectación más dura.
2: El centre tècnic de Zona Franca hi haurà 86 acomiadaments i el d'àrees funcionals, també al Prat de Llobregat, 15 més. En total, 211 sortides, quasi el 40% de la plantilla de Nissan a Catalunya. L'automobilística ha comunicat aquest dilluns als sindicats la xifra de sortides en l'inici del període de consultes de l'ERO i la part social ja prepara mobilitzacions. L'expedient forma part del pla de Nissan de reduir un 10% la plantilla a Europa, el que suposa 900 acomiadaments.
1: El govern ha expressat preocupació per l'ERO anunciat per Nissan, però confia que bona part dels treballadors afectats puguin ser recol·locats. La Generalitat mediarà entre empresa i sindicats per intentar que l'expedient tingui el menor impacte possible i les dues parts es reuniran aquest dijous al Departament d'Empresa i Treball. En el judici del cas Pujol, avui és previst que les acusacions exposin els seus informes finals. El tribunal escoltarà els arguments del fiscal anticorrupció, que aquest dilluns ha ratificat les seves peticions de pena d'entre 8 i 29 anys de presó per als fills de l'expresident de la Generalitat. Seguint tot plegat, a l'Audiència Nacional hi és la Núria Alcalà.
4: Sí, a l'espera d'escoltar els seus arguments, el fiscal anticorrupció ja ha ratificat les seves peticions de pena per la família de l'expresident Pujol. Creu que les proves recollides en gairebé 6 mesos de judici confirmen els delictes de blanqueig, de capitals, associació il·lícita i frau fiscal, entre d'altres. Demana la pena més alta per al primogènit Jordi Pujol Ferrusola, 29 anys. Considera que els seus negocis haurien servit per emmascarar el pagament de comissions irregulars d'empresaris a canvi d'obra pública i incrementar amb elles la fortuna familiar oculta a Andorra. Els empresaris acusats, per contra, han defensat els negocis amb el primogènit i han assegurat que mai van pagar per adjudicacions.
5: Amparava estas facturas y este contrato el pago al señor Jordi Pujol de un favor o una comisión?
6: En absoluto.
7: ¿Le han sugerido pagar comisiones ilícitas por adjudicarse una obra?
6: En ningún momento.
8: Jamás he tenido ninguna vinculación, pero no con la obra pública, con nada público.
4: La Fiscalia demana entre 8 i 14 anys de presó per la resta dels germans Pujol, acusats de beneficiar-se de l'entramat. Per contra, l'Audiència Nacional ha confirmat l'arxivament de la causa per l'expresident Jordi Pujol, de 95 anys, degut al seu estat de salut.
1: A la crònica esportiva, el Barça ha celebrat el títol de Lliga amb una rua pels carrers de Barcelona que han seguit milers d'aficionats. Josep Capel, bon dia.
9: Bon dia. Centenars de milers de persones van sortir ahir pels carrers de Barcelona a celebrar el títol de Lliga en una rua. Amb una hora més del previst, va sortir a les 5, va arribar a les 10, tot el Camp Nou, i on segurament més gent es va ajuntar i el del recorregut va ser a Travessera de les Corts, tant a l'inici com al final. També la baixada del carrer Balmes i la zona de Gran Via i el passeig de Gràcia. Els dos grans animadors, els dos polonesos, Tek Chesney i Robert Lewandowski. En principi, el davanter no continuarà la propera temporada. Tots dos van agafar el relleu de la passada temporada, recordem, d'Íñigo Martínez. Els jugadors no descansen. Avui a les 11, sessió preparatòria a partir de la 1, roda de premsa de Hansi Flick, que finalment també va estar a la rua, tot i que en un segon pla. i és que demà tenen partit de Lliga a camp de l'Alavés.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixeran demà a la tarda al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions de dues agents dels Mossos a una assemblea educativa la setmana passada. Una informació que hem conegut avui coincidint amb la primera de les noves jornades de vaga unitàries al sector. Convocats pels sindicats USTEC, la CGT, la Intersindical i professors de secundària rebutgen la infiltració policial i també les millores laborals pactades entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i l'UGT. Una protesta que ha començat amb talls de carretera a primera hora del matí en punts com la Ronda de Dalt, el Nus de la Trinitat o la C32 al Maresme i que aquesta hora culmina amb la manifestació unitària al centre de Barcelona. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Sílvia Sanpareque és portaveu del govern.
2: Fem una crida a la consellera a realment seure's a negociar amb una proposta concreta.
3: El govern és molt conscient del malestar que en aquests moments hi ha entre els docents, comparteix un objectiu, pensem que comú, de millora del sistema educatiu.
1: La vaga està tenint un seguiment del 70% segons USTEC, un 32% segons el Departament d'Ades que han actualitzat aquesta hora. La situació al sector educatiu continua sent el focus d'actualitat de la jornada, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: També surten al carrer.
4: Les infermeres catalanes en el marc del Dia Internacional de la Infermeria sota el lema Ja no callen. El sindicat SATSE ha convocat protestes i actes simbòlics arreu de Catalunya. A Barcelona, davant la Vall d'Hebron, a Lleida, davant l'Hospital Arnau de Vilanova, a Tarragona, davant l'Hospital Joan 23 i a Girona, davant el Centre Santa Caterina, denuncien plantilles insuficients, sobrecàrrega de treball constant, agressions i abús de la temporalitat.
1: En uns minuts repassarem aquestes i d'altres reivindicacions amb David Oliver, un dels portaveus de SATSE, a l'Espai per l'Entrevista. Informe final del fiscal del cas Pujol.
4: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo manté la petició de penes d'entre 5 i 29 anys per als acusats. Afirma que la causa és un exemple de corrupció política i acusa les defenses de voler convertir-la en una causa contra Catalunya.
5: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
4: Considera que l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, era qui prenia les decisions i que el fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, era el centre de l'operatiu.
1: Canal de denúncies falses en l'àmbit financer.
4: L'obrirà el Col·legi d'Economistes de Catalunya davant un fenomen a l'alça a les xarxes socials, segons l'informe de l'entitat, i en el qual predominen la suplantació d'identitat, les paradetes financeres i la fiscalitat enganyosa, i contra el que cal formació, com demana el degà dels economistes catalans, Carles Puig de Travi.
6: Xarxes, diu, escolta, et forraràs en un mes, no?, i després surt una foto d'una senyora que s'ha forrat i va amb un Porsche, no sé, hi ha gent que s'ho creu. No? I això és dolent.
1: I de la cultura, temporada alta.
4: La directora i dramaturga brasilera Cristian Yaetagi, la Baronal, i el director Pablo Messiez signen algunes de les produccions que estrenarà el Festival Temporada Alta aquest 2026. El certamen escènic gironí, que se celebrarà a la tardor, ha avançat 16 de les seves coproduccions, 11 de les quals són estrenes.
1: Gràcies, Anna. Moment per la informació de serveis. I ens interessem primer per la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacàvem encara algunes incidències a la xarxa viària. D'una banda, el trànsit es troba tallat a la C55, a l'altura d'Olesa de Montserrat, a causa d'un camió accidentat que ha patit una fuita. De moment, per tant, en aquest punt, la via es troba tallada en els dos sentits de la marxa. Hi ha un parell de quilòmetres ben bons de cues de retencions en cada sentit de la marxa, en aquest punt de la C55. A la C37, també per un accident, a l'altura, en aquest cas, de Santa Maria de Miralles, aquí es dona pas alternatiu, hi ha aturades molt més puntuals. I d'altra banda, ja per volum de trànsit, destacar la Ronda Litoral de Barcelona, amb lentitud amb aturades entre Diagonal Mar i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, però també de Zona Franca a Montjuïc en sentit contrari. A més, també hi ha força volum de trànsit a l'entrada per la C32 a Sant Boi de Llobregat d'entrada. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I la previsió del temps, Emer, Juan Carlos Piña.
8: A les properes hores a Catalunya esperam ruixats localment forts acompanyats de tempesta que la marça i ratxes molt fortes de vent, amb possibles acumulacions de 15 a 40 litres per metre quadrat en una hora, més importants a l'interior de Barcelona, on la meta ha activat la vista taronja. Les temperatures avui es mantenen en general sense canvis. Arribarem a màximes de 25 graus a Lleida, 23 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: 12 de maig, Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per posar en valor la figura d'aquests professionals i també defensar les cures que aquest col·lectiu presta a la ciutadania, cada cop amb condicions asseguren més precàries. Pensar en infermeries, pensar en els i les professionals que treballen als CAP, visitant a les consultes, als domicilis dels pacients i a les residències, també als hospitals, bé en planta, quiròfans o com a llevadores. Ara bé, hi ha una especialitat que no està reconeguda, però que està present a tota la cadena assistencial. Parlem de la infermeria d'urgències i emergències. Ens en parla l'Anna Banyeres.
9: Quan parlem d'infermeria d'urgències i emergències ho associem a urgències hospitalàries, però les seves actuacions van més enllà, com descriu Rosa Pérez, portaveu de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències.
10: Una dona que està a punt de parir i que està potser en un entorn rural i que truca al 112 i que aquesta trucada la respondrà una infermera. I aquesta infermera possiblement li tingui que donar instruccions a l'entorn de com fer que aquest part sigui amb les millors condicions possibles fins que arribi l'ambulància. Caus al carrer, trengues una cama o tens un infart al carrer, anirà una ambulància amb una infermera. I aquesta infermera et farà la primera atenció urgent. També acompanyarà el pacient des d'un centre hospitalari a un altre amb una ambulància.
9: I ho fan sempre sota incertesa, perquè no disposen de tota la informació.
10: No sabem ben bé, de vegades, l'historial complet de la persona o no tenim accés a la seva història clínica si no tenim les dades completes. I de vegades només podem valorar els signes o els símptomes que ens expliquen. I sempre en entorns també no controlats, amb material que només tenim nosaltres a les ambulàncies.
9: Situacions que afronten amb estrès perquè volen que les persones ateses se'n surtin, buscant anticipant-se a qualsevol complicació que se'n pugui derivar.
10: Malalties cardiovasculars, malalties traumatològiques o d'intoxicacions progressen amb el temps i es fan molt més perilloses. I treballem moltes vegades contra el rellotge, no? Aquestes malalties necessiten una actuació urgent.
9: Sense oblidar que també han de tenir en compte familiars, cuidadors i les condicions particulars de l'entorn. I malgrat que estan presents a tota la cadena assistencial, aquesta especialitat no està reconeguda formalment. D'aquí el reclam que en fan al Ministeri.
10: Nosaltres fem un treball molt propi i molt divers, no? I això és molt diferenciador. Per això necessitem també ser reconeguda l'especialitat d'infermeria d'urgències i emergències com una especialitat pròpia, perquè tenim un marc per aprendre molt divers, no? I tenim que tenir unes competències i sobretot una formació molt reglada i molt única.
1: Saludem a David Oliver, portaveu de SATSE a Catalunya i secretari provincial a Girona. Bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda.
1: El lema d'aquest any és les infermeres ja no callen. Senten que ha estat silenciat el col·lectiu d'infermeres i infermers al llarg dels anys?
11: Sí, la veritat és que sí, no? Tot i ser una professió infermeria que està molt ben valorada per la ciutadania, pels usuaris de la sanitat, doncs per d'altres col·lectius i sobretot per l'administració, doncs ens sentim que realment les nostres reivindicacions sempre, bueno, se'ns escolta, però mai s'arriba als acords de que nosaltres volem per millorar les condicions laborals de la professió d'infermeria. I per això el lema aquest any és ja no callem, perquè és que potser masses vegades hem callat i arriba un moment doncs, que les coses s'han de dir, no? I per tant estem fent aquesta campanya aprofitant el Dia de la Infermeria, el Dia Internacional d'Infermeria, més que celebrar, doncs estem per reivindicar, no?
1: Sindicat denuncia condicions precàries al sector, manca de personal, sobrecàrrega de treball, entre moltes altres.
11: Correcte, és així, sí. Des de fa molts anys, doncs bé, la ciutadania cada vegada demanda més. Per sort, doncs, la gent viu més anys i, per tant, són més atencions que necessiten, no? I l'administració, doncs, amb la nostra feina d'infermera, doncs, ha vist la part vocacional i arriba, doncs, un moment que realment se'ns estan demanant moltes coses que nosaltres assumim perquè som professionals, però que tenim molts dubtes, doncs, que jurídicament i que professionalment, doncs, puguem assumir, no? I això ens provoca, doncs, una sobrecàrrega tant física com mental que condiciona, doncs, el nostre dia a dia i que fa, doncs, que molts professionals d'infermeria que fem la feina tan bé com podem, doncs no donem per més.
1: És per això que, entre d'altres, demanen l'aprovació de la llei de ràtios d'infermeres. En què consisteix exactament aquesta llei?
11: Bé, això és una llei que fa anys nosaltres vam recollir unes moltes signatures, 700.000, que vam portar al Congrés dels Diputats per fer una ILP, una iniciativa legislativa popular, perquè realment doncs, es fixin els ràtios de pacients que hem de portar per infermeria. No? Això que aquí a Espanya no existeix, doncs a Europa sí que hi és, i la mitjana doncs, que tenim aquí és molt baixa i a Catalunya, per exemple, doncs, faltarien entre 19.000 i 20.000 infermeres més per poder donar doncs, a la societat la sanitat que es mereix. Aquesta llei doncs està en el Congrés dels Diputats, parada, tots naturalment totes les forces polítiques hi van donar suport perquè és una llei social, però a l'hora de desenvolupar-ho doncs, està perdut amb esmenes i es va allargant el tema i per tant doncs és una de les coses que penso que no hem de callar, que d'una vegada per totes doncs, hi hagi unes ràtios, que vol dir el nombre de pacients que nosaltres podem portar per cada professional, perquè això doncs, cada vegada el que comentava, la població doncs, va en augment, les necessitats van en augment i nosaltres som els que som i no el podem donar més i per tant demanem doncs, que hi hagi aquest estudi de ràtios i que realment es col·loqui doncs, la feina per cada professional, que la pugui fer en condicions per al professional i naturalment per l'usuari i per la sanitat.
1: Hi ha reivindicacions també compartides no? amb d'altres col·lectius com els metges, que porten moltes jornades també encadenades de vaga arreu del territori. També es demana la posada en marxa efectiva de la reforma de l'Estatut Marc, en aquest cas a nivell col·lectiu. Són diverses faccions no? de l'àmbit sanitari que surten al carrer perquè estan dient que ja prou.
11: Sí, és que quan hi ha deixadesa per part de l'administració, doncs passa això, que els problemes es van acumulant. Si els problemes anessin resolent o veiessis que hi ha alguna intenció de resoldre, doncs probablement no estaria la cosa tan tensionada. I la veritat és que ara està arribant a uns punts doncs, de que la tensió és màxima i que en els llocs de treball, tot i que la feina surt, doncs el dia a dia és esgotador pels professionals de la sanitat.
1: I a més parlàvem, ho deia, d'un desgast tant físic com mental.
11: Sí, sí, que tots dos som, bueno, som molt preocupants perquè realment doncs, el que fa el físic doncs, és que realment no puguis assumir tota la feina i hagis d'agafar la baixa per poder-te refer. Això el que fa és tensionar encara més les plantilles perquè no es cobreixen, perquè diuen que no troben professionals, no els troben perquè les condicions laborals són les que són i, per tant, doncs, això és un peix que es mossega la cua i el que fa doncs, és que la situació sigui insuportable. I el cansament mental, doncs, bé, el físic és dolent, però és que el mental és més pitjor perquè realment pot portar unes conseqüències doncs, gairebé irreversibles pel professional i el que fa és que molta gent doncs, que està en aquest món i que li agrada no ens abandoni perquè no pot suportar més la pressió que representa treballar en aquestes condicions.
1: I ja per acabar avui, que reivindiquem aquest Dia Internacional de la Infermeria, una professió que, com tantes d'altres, i en l'àmbit de la salut especialment, és una especialitat molt vocacional. Per acabar, amb un missatge una miqueta més optimista, avui que és el dia, quin missatge enviaria a totes aquelles persones que es volen dedicar a la infermeria?
11: Bé, que és una feina que és molt maca. Ajudar els altres sempre ha sigut una feina que recompensa. I el que demanem doncs, és això, poder-la fer en condicions per realment sentir-te doncs, com a professional ben valorat i que puguis donar doncs, el servei que realment es mereix la ciutadania en un tema tan capital i imprescindible com és la salut no?, de les persones. Per tant, animar la gent doncs, que faci aquesta professió, però sobretot animar a l'administració que hi posi la seva part, que no vegi un pressupost de, diguéssim, en sanitat com una despesa, sinó que és una inversió, clarament. I, per tant, nosaltres pensem que si això s'assoleix, si s'assoleixen les millores que reivindica el sindicat d'infermeria, el SATSE, doncs penso que trobarem col·lectiu que s'hi vulgui estigui unit i que vulgui treballar en condicions com ha de ser.
1: David Oliver, portaveu de SATSE a Catalunya i secretari provincial a Girona, gràcies per atendre la trucada de l'edició migdia i bona tarda.
11: Gràcies a vosaltres i bona tarda.
1: De la cultura, aquesta tarda, a 7:45, se celebra a Barcelona la cerimònia de lliurament del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea Mies van der Rohe 2026, Montse Soto.
12: La mostra EUMIS Award 2026 ofereix una fotografia a la millor arquitectura europea a través de maquetes, dibuixos, vídeos i textos procedents de l'arxiu de la Fundació. Ivan Blasi és el director dels Premis Mies van der Rohe.
13: Hi ha un arxiu des de 1988 de maquetes i de peces de diferents artistes i gent del món de la cultura que ha transformat el pavelló.
12: Un espai de 6.000 metres quadrats que a la part central recull les dues obres guanyadores d'aquesta edició. En la categoria d'emergent, la creació dels espais temporals per al Teatre Nacional Eslové Drama, a Ljubljana, fet per Vidic Groher Arquitecti. I en la categoria d'arquitectura, la renovació del Palau d'Exposicions de Charleroi a Brussel·les, a càrrec d'Abba i arquitecte Jan van Wildering a Vinc.
13: Els dos guanyadors, l'emergent i els d'arquitectura, els 5 finalistes i els altres 33 seleccionats pel jurat.
12: També es podran veure els treballs de 3 grups convidats en el marc de la plataforma LINA.
13: Hem invitat a 3 d'ells, uns d'Ucraïna, que són refugiats aquí a Catalunya, uns altres són d'Armènia, uns altres són de París, perquè facin unes instal·lacions. I una de les instal·lacions que han muntat és esperar, o sigui, el temps que els refugiats estan esperant certs documents per poder legalitzar, diguem-ne, la seva estància.
12: Durant la jornada d'ahir i la d'avui se celebren els EUMIS Award Days, un esdeveniment amb 7 conferències i 2 accions performatives centrades en la reutilització i la transformació.
1: Són 2:15, és moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva i ho fem amb la Marga Lluc. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Esports. Hansi Flick acaba de confirmar l'oferta de renovació amb el Barça fins al 2028, que encara no ha fet oficial el club, però que sembla tancada. Ho ha fet durant la roda de premsa que ha finalitzat fa alguns minuts, prèvia al partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés, el primer dels tres posttítol guanyat i per intentar arribar als 100 punts. I és que avui mateix comença la 36a jornada de Lliga, que l'Espanyol, com el Barça, jugarà demà en un duel vital contra l'Atlètic de Bilbao en la lluita per evitar el descens, i el Girona, que hi va salvar un punt in extremis contra el Rayo dijous davant la Real Societat, a la mateixa lluita que l'Espanyol. De fet, tots dos estan empatats a punts. I en bàsquet, avui tenim un duel català de la Lliga ACB entre el Girona i el Manresa, entre d'altres qüestions. Comencem. I és que tot just de l'endemà de la multitudinària rua de celebració que va viure ahir Barcelona i de la que parlarem més tard, els jugadors han tornat a la feina perquè queden 3 jornades de Lliga i un objectiu, guanyar-los els 3 per sumar els 100 punts i fer una Lliga rodona. El primer dels 3, com dèiem, serà demà mateix a Vitòria, quan el Barça jugarà contra un Alavés que s'hi juga la vida. Fa una estona ha acabat la roda de premsa de Flick i dèiem que un dels temes principals és que ha confirmat aquesta oferta que sembla gairebé feta de renovació que té. És així, Germà García, bona tarda.
15: Bona tarda, Marga. És així, sí, perquè ja ahir es va veure com es reunien en un hotel de Barcelona cèntric el seu representant, Pini Zahavi, amb Deco, i tot feia sospitar doncs, que en les properes hores s'arribaria a un acord. De fet, Pini Zahavi va arribar fa 3 dies aquí a Barcelona ja per tancar aquesta renovació. De fet, no és una gran novetat perquè ja sabíem que renovaria, ho va dir el mateix Hansi Flick en roda de premsa ara fa unes quantes jornades, que la seva intenció era de renovar perquè s'hi trobava molt a gust, no només en el Barça, sinó també a la ciutat, de com l'havien acollit, i per tant l'operació està tancada a falta d'oficialitat, perquè el Barça està esperant que acabi la temporada per fer-ho definitivament ja oficial, però el cas és que renovarà fins al 30 de juny de 2028 amb opció una temporada més, que haurà de ser valorada per les dues bandes, bé per Hansi Flick o bé també pel Futbol Club Barcelona. Però al principi aquesta seria la notícia d'avui, aquesta renovació fins al 30 de juny de 2028, i òbviament se li traslladava a la roda de premsa i ho confirmava d'aquesta manera.
16: Of course I'm really happy about this and also they gave me and my team the
17: Estic molt content. Això em dona la confiança necessària per continuar treballant un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien molt contents si signessin un contracte de 3 o 4 anys, però en el cas del Barça crec que va bé limitar-lo. Continuarem fins al 2028 i si tot va bé, prendrem la decisió de continuar un any més. Per mi és un bon tracte, és un molt bon tracte.
16: And I think it's a good deal. For me it's a really good deal.
15: Doncs això, ell mateix ja ho acaba de confirmar, claríssim. Tot i que no és oficial, però ja ho sabem, i suposo que el barcelonisme també estarà content, perquè ahir mateix es va poder demostrar durant la rua doncs, els actes d'afecte que va rebre el tècnic alemany. En tot cas, com bé deies, demà hi ha partit, efectivament, sí. Queden 3 perquè acabi la temporada, ha tornat a repetir la roda de premsa que encara queda un objectiu, que és el d'assolir els 100 punts, que només es va fer una vegada amb Tito Vilanova a la banqueta, que no vol sentir-ne parlar, també ha dit, dels premis individuals, ha dit que això és un equip, és col·lectiu, han de jugar tots, per tant es deixa aparcat el tema del porter, el trofeu Zamora en Joan Garcia, si es pot lluitar encara pel Pichichi, etcètera, etcètera. Diu que d'això no en vol saber res, sinó només única i exclusivament el que fa l'equip. Un equip que marxarà demà cap a Vitòria. Recordem que el partit de demà comença a 2:15 de la nit a l'estadi de Mendizorroza contra l'Alavés, que compta perquè s'hi juga la vida. Està allà frec a frec amb els llocs de descens i, per tant, és importantíssim el partit de demà per l'equip vitorià. I fa poca estona que acabem de saber que l'àrbitre serà José María Sánchez Martínez, el col·legiat murcià, i que tindrem en el vídeo arbitratge el madrileny Valentín Pizarro Gómez. En quant a l'equip, no hi ha grans novetats. Recordem que no podrà jugar Rafinha, que està sancionat, perquè va veure targeta contra el Real Madrid, i que tampoc hi seran Lamine Yamal i, en principi, Andreas Christensen tampoc rebrà l'alta mèdica. Per tant, tindrà 3 baixes de cara al partit de demà, del que ja et puc dir, Marga, que se n'ha parlat 0. O sigui, ja, no s'ha parlat absolutament res d'aquest partit de demà.
1: Clar, arribant un moment, doncs, de celebració i també de renovació del tècnic. Per tant, aquí s'ha quedat la roda de premsa. Molt bé, Germà, gràcies. Bona tarda.
15: Molt bé. Fins ara.
14: I és que, com dèiem, venim d'una gran celebració, els jugadors ahir, però ara ja estan centrats en aquest partit de demà. Ahir es van donar realment un bany de masses en un recorregut de més de 5 hores pels carrers de Barcelona amb la Rua, amb gran assistència d'aficionats i imatges per la història. Dani Esclusa, bona tarda.
17: Què tal, Marga? Bona tarda. Un autèntic èxtasi blaugrana el que es va viure ahir pels carrers de Barcelona. Prop de 750.000 persones van inundar les principals artèries de la capital catalana per veure els flamants campions de Lliga que des de la part de dalt de l'autobús descapotable amb el que es movien celebraven el ritme de la música i amb autèntica comunió amb els aficionats. El jove crac del Barça, Lamine Yamal, agraïa aquest suport incondicional.
18: Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
17: Com deies, la Rua va deixar imatges històriques com la del mateix Lamine onejant una bandera de Palestina o mostrant una samarreta amb el lema «Gràcies a Déu que no sóc madridista» i també la de Robert Lewandowski capitanejant les celebracions juntament amb el seu inseparable Tech Chesney i portant una estelada. La Rua finalment va acabar al Camp Nou a les 10 de la nit. Però, Marga, si l'equip va dedicar tot el dia a les celebracions, l'activitat als despatxos no es va aturar, com ja ha explicat el company Germà García amb aquesta reunió d'on va sortir l'acord per la renovació de Hansi Flick i sobre aquest tema en parlava ahir a la nit al programa Radio Gaceta de los Deportes d'aquesta casa l'actual president del Barça, Rafa Juste.
19: Él está muy feliz aquí con su familia, se ha arraigado muy bien con las costumbres de Cataluña, se ha arraigado muy bien con la historia del club y además ha conectado de una manera increíble con este grupo de jóvenes que tenemos, ¿no?
17: I és que Hansi Flick ja va deixar clara la seva voluntat de continuar al Barça. Marga, no sé si recordes, va dir que volia ser l'entrenador quan finalitzessin les obres del Camp Nou i també aconseguir guanyar una Champions League amb el club culer. Precisament sí. Sobre aquest tema, sobre aquesta Champions, en parlava també a Radio Gaceta Enric Masip. L'escoltem.
20: Tampoco tiene que ser una obsesión. Al final, el año pasado nos faltó un minuto para estar en la final de la Champions. Este año, bueno, ha habido otros detalles. Y es verdad que para esto, pues muchas veces tienes que ser aún mejor equipo para que incluso cuando te pase eso, que a veces es injusto, pues no lo notes y consigas llevarte el gato al agua.
17: Bé, doncs un Barça que, sens dubte, il·lusiona amb una base molt sòlida, amb jugadors joves, amb un entrenador que s'ha confirmat avui que estarà més temporades al front de l'equip i que segur que anirà per més títols la temporada que ve.
14: Doncs aquest és l'objectiu. De moment, el dels 100 punts, com ens explicava el germà. Gràcies, bona
17: Exacte,
14: tarda.
17: Exacte, bona tarda.
14: Això pel que fa al Barça, per cert, que feia esmena el Dani a la bandera de Palestina, que ha dit Hansi Flick en roda de premsa que no li ha agradat gaire, que no li agraden doncs, tot allò que no faci referència al que és el futbol. Però, en tot cas, tot és alegria, de moment, al Futbol Club Barcelona. Però, mentre el Barça celebra el títol de Lliga i vol arribar als 100 punts, dos equips catalans, Espanyol i Girona, estan patint en aquesta recta final del campionat per evitar un descens que no estava en cap cas en els plans de cap dels dos. El Girona va tancar ahir la 35a jornada de Lliga amb un empat in extremis a casa del seu entrenador, Vallecas, contra un Rayo que s'havia avançat 5 minuts del final. Encara sort de l'incombustible Estuani. Josep Guardiola, bona tarda. Sort d'ell, no?
21: Bona. Sí, sort d'ell, 39 anys, i salvant els mobles en els últims minuts, traient els mobles de l'enfonsada col·lectiva. El Girona hi va tornar a ser superat pel rival amb intensitat, amb ganes i amb anar-hi més a la cada jugada, i al minut 85, efectivament, s'anava tot a Norris quan l'EMAO va fer l'1-0. Semblava tot perdut, fins i tot la possibilitat de sumar un puntet que a hores d'ara és pràcticament or. Però Cristian Estuani, que havia sortit al 84, al 90 rematava de cap la sortida d'un corna i feia aquest gol que permetia l'empat i sumar 39 punts a la classificació. El mateix Estuani, al peu de gespa, explicava la importància del gol i del punt.
22: D'eufòria màxima, aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
21: Amb el d'ahir, els gironins sumen 39 punts a la classe.

0: de maig, dos equips que ara mateix són rivals més que directes, insisteixo, tots dos, amb 39 punts.
1: I és que són tres jornades en què molts equips s'hi juguen la vida, perquè hi ha més igualtat que mai en tota aquesta zona baixa de la classificació. Sort pel Girona, Josep, gràcies.
0: Que no es constipi Estuani.
1: Això mateix, importantíssim. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Un gol d'Estuani que va salvar una mica el Girona i que va enviar l'Oviedo directament a la segona divisió, ja és oficial. Un Girona que va tancar la 35a jornada, marcant la permanència, com dèiem, amb 39 punts, els mateixos que té l'Espanyol, que és 16, i que demà afronta un altre duel vital contra l'Atlètic de Bilbao, després de 18 jornades sense guanyar. S'espera un estadi de l'Espanyol ple per ajudar l'equip. Josep Capel, bona tarda.
2: Bona tarda, i és per això que el club estan fent iniciatives per mirar d'omplir el màxim possible l'estadi de cara a aquest partit tan important de cara a demà, a les 7, davant l'Atlètic Club de Bilbao, com tu deies, a la recerca de la primera victòria d'aquest 2026. Avui farà la darrera sessió preparatòria al mateix estadi a partir de les 5 i 45 minuts abans, a partir d'un quart de 5, parlarà Manolo González. Recordem que de cara a demà, a més, l'Espanyol té baixes importants, a part de la de Puado per lesió, té la de Dolan i Calero per sanció, i el dubte d'Engonge, que té problemes en un dels seus genolls, tot i que l'Atlètic Club també ve amb baixes importants, com la darrera, la de Nico Williams, o, per exemple, també la del central Laporte. Com dèiem ara fa un moment i explicàvem, el descens està a dos punts, l'Alavés en té 37, el Llevant 36, els dos tenen opcions de salvació, i l'Espanyol, com el Girona, està amb 39, com també Mallorca, Elche, Sevilla amb 40 i València i Osasuna amb 42, són els que s'estan jugant aquestes dues places que encara queden. Com deia l'Espanyol, fent accions de cara a demà, iniciatives per mirar d'omplir l'estadi sota el tema fer valor i honor. El que volen, com deia, és omplir l'estadi. És per això que han dit que si algun soci no hi pot anar, la cessió de l'abonament es farà sense cap mena de suplement, es farà de manera gratuïta, i també han demanat que tothom assisteixi amb una samarreta de l'Espanyol per mirar de tenyir de blanc i blau les graderies. Hi haurà, a més, animació just obrir les portes de l'estadi i també un mosaic amb banderes blanc i blaves per tot aquell que no tingui samarreta. Per cert, dues hores abans a la botiga del club hi hauran forts descomptes per poder aconseguir-les. I deixa'm encara un apunt, perquè ahir vam explicar-lo del tema de Monchi, el nou director esportiu, però no el vam sentir. Anem a sentir-lo, demanant confiança, evidentment parlava de la propera temporada, però es pot allargar també, com no, evidentment, aquest tram final de temporada.
3: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club, pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar, tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
2: Doncs confiança absoluta, Marga, de cara a demà una victòria deixaria l'Espanyol a les portes de la salvació.
1: Doncs esperem que sigui així, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Avui comença aquesta 36a jornada amb els partits Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlético de Madrid. I també comença la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet, que es disputarà en 3 dies, i ho fa amb un duel català Girona-Manresa. Fran Robert, bona tarda.
4: Bona tarda. Tots dos equips arriben al derbi ferits perquè el bàsquet Girona va perdre la jornada anterior a la pista de l'UCAM Múrcia i el Baxi Manresa a la de l'Andorra. Només queden 4 partits de la fase regular. Els gironins tenen molt poques opcions d'entrar al play-off, però Moncho Fernández deixa clar que ho lluitaran. A més, el tècnic assegura que li encanta veure jugar el conjunt del Bages.
5: Manresa ja és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i és un equip que m'agrada molt veure perquè juguen, francament bé.
4: Els manresans van dotzens amb 3 victòries de marge respecte al descens. Ara bé, no va la bada. L'entrenador Diego Ocampo demana als jugadors rendiment constant.
6: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, els últims segons, perquè té molta qualitat, més el rebot. I nosaltres tenim que fer un esforç mental i físic per competir tot el partit.
4: El partit a les 8 del vespre a Fontejau, demà el Jaiopos Lleida visita el Breogán, el Barça el Granada, i dijous el Joventut de Badalona rep l'Andorra. Un últim apunt de bàsquet perquè el club blaugrana, el Barcelona, ha anunciat que Jan Veselý es retirarà al final d'aquesta temporada. Amb 36 anys, el pivot txec, doncs, deixarà la pràctica d'aquest esport després de 4 temporades a Can Barça.
1: Doncs una última hora, gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Parlant de retirades, divendres 29 de maig, el Barça retirarà la samarreta de Sergio Lozano del futbol sala al sostre del Palau. És tot, bona tarda.

0: Laura.
1: Enhorabuena, Joan Manuel Serrat. Y en los deportes quedan 3 jornadas de liga para terminar. Hoy se empieza a jugar la antepenúltima. Daniel Ampuero, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con 3 partidos. Celta-Levante a las 7, a las 8 Betis-Elche y a las 9:30 de la noche Osasuna-Atlético de Madrid. Hoy hemos escuchado a Hansi Flick tras la celebración ayer del título de liga y acaba de confirmar que ha llegado a un acuerdo para seguir en el Barcelona hasta 2028, que da la firma del entrenador alemán. Además, en Sevilla está todo el mundo muy revuelto ante la posible compra del grupo empresarial al que pertenece Sergio Ramos del Sevilla Fútbol Club. Aparte de los equipos que buscan clasificarse para Europa y los que quieren evitar el descenso, todos están pensando ya en el Mundial. Esta mañana nuestro seleccionador Luis de la Fuente ha dado una pista de los jugadores que va a usar en esos 2 partidos de preparación para el Mundial.
3: Vamos a llevar 26 jugadores, esa va a ser la lista. Tened en cuenta que el día 30 de mayo hay final de Champions. Hay unos jugadores que se incorporarán más tarde. Ese primer partido jugamos el día 4 en Coruña. Pues habrá una serie de jugadores, insisto, que vendrán a ayudarnos, que una vez que termine el partido, esos jugadores se irán.
2: Y además, Masters 1000 de Roma, hablamos de tenis. Hoy partidos para Rafa Jodar, que acaba de ganar al norteamericano Ting y pasa a cuartos de final. Y esta tarde jugará Martín Landaluz ante el serbio Medvedović.
1: Todo y más a partir de 12:30. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
4: Adisió Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
5: Bona tarda, els docents catalans tornen a la vaga. Primera de les 3 jornades de vaga unitàries al sector, convocats per l'USTEC, la CGT, la Intersindical i professors de secundària. La protesta ha començat a primera hora del matí amb talls de carreteres i aquesta hora culmina amb una concentració unitària a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat. Demanen millores salarials, la baixada de ràtios o menys burocràcia, entre d'altres reivindicacions. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Fem una crida a la consellera a realment seure's a negociar amb una proposta concreta.
7: El govern és molt conscient del malestar que en aquests moments hi ha entre els docents, comparteix un objectiu, pensem que comú, de millora.
5: I tot plegat, el mateix dia que hem sabut que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixeran demà a la tarda al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions de 2 agents dels Mossos la setmana passada a una assemblea educativa. Aquesta hora ens interessem per la informació de serveis. Comencem per les carreteres. Situació aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C-55 està tallada entre Olesa de Montserrat i Esparreguera en tots 2 sentits per una fuita d'un producte químic d'un camió i això provoca retencions en tots 2 sentits, però hi ha desviaments senyalitzats. A la C-37 es dona pas alternatiu a Santa Maria de Miralles per un camió accidentat i això provoca retencions en tots 2 sentits. A la P7, intensitat a Barrera del Vallès en tots 2 sentits i retencions de gel i de Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha lentitud a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
5: I pel que fa al temps, pendents del nou canvi que ha d'arribar a partir d'aquesta tarda, es preveuen pluges intenses en diversos punts del territori. Aymer, Juan Carlos Piña.
9: A les properes hores a Catalunya esperam ruixats localment forts acompanyats de tempesta calamarsa i ratxes molt fortes de vent, amb possibles acumulacions de 15 a 40 litres per metre quadrat en una hora, més importants a l'interior de Barcelona, on la meta ha activat la vista taronja. Les temperatures avui es mantenen en general sense canvis. Arribarem a màximes de 25 graus a Lleida, 23 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona.
4: Edició migdia. Mireia Moreno.
5: Primera jornada de vaga unitària del personal educatiu, convocada pels sindicats majoritaris dels docents per reclamar millores laborals i que el govern s'assegui a negociar l'acord que va tancar amb Comissions Obreres i l'UGT i que la resta considera insuficient. Aquesta hora culmina la protesta a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb una manifestació. Segons la Guàrdia Urbana hi participen 26.000 persones, 80.000 segons els sindicats. Ho està seguint tot plegat el nostre company Toni Condé.
10: Primera gran jornada de vaga unitària en l'educació a Catalunya. La manifestació d'Urquinaona a plaça Sant Jaume ha comptat amb 80.000 persones segons USTEC i 26.000 segons la Guàrdia Urbana. L'afluència ha desbordat la plaça pels carrers adjacents i els parlaments dels sindicats han començat mentre la manifestació seguia per Via Laietana. Els sindicats convocants acusen la conselleria de falta de diàleg, que per això s'ha arribat a aquest cicle de mobilitzacions, i esperen que a la pròxima mesa sectorial d'aquest dijous puguen negociar. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Gené, secretària general de la CGT Ensenyament.
6: I anirem amb moltes ganes d'escoltar, amb moltes ganes de trobar solucions, però necessitem que el govern del PSC vingui també amb aquesta predisposició, vingui amb un calendari, vingui amb unes propostes concretes.
0: Amb una proposta concreta que reverteixi les mancances que patim les persones treballadores i també les mancances que patim i que pateix el nostre alumnat pel que fa a la seva atenció.
10: Els sindicats reclamen millores de salaris, però recorden que la vaga no va només d'això, sinó de millorar l'educació amb més recursos, baixada de ràtios i menys burocràcia. Per la seva banda, des d'Educació diuen ser conscients del malestar i reivindiquen l'acord amb Comissions Obreres i UGT.
5: Segons el Departament d'Educació, l'adhesió a la vaga ha estat del 32% de moment i, segons els sindicats, del 70%. Doncs el govern diu compartir amb els sindicats educatius la diagnosi sobre les mancances del sistema, però insisteix en que l'acord amb Comissions Obreres i l'UGT és bo. Clara Ontanyón.
11: El govern demana als sindicats un principi de realitat i descarta destinar més recursos a educació, més enllà dels prop de 2.000 milions d'euros acordats. La portaveu Sílvia Paneque emplaça els sindicats a participar de la taula sectorial convocada per la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dijous.
7: Esperem a dijous, esperem aquest procés d'escolta, que tenim tota la voluntat d'escoltar i de veure, però el que posa el govern sobre la taula és el que posa. 2.000 milions d'euros i polítiques clares de reversió del sistema educatiu.
11: Sobre la infiltració dels policies en assemblees educatives, insisteix que és una operació independent, coordinada pels Mossos d'Esquadra, sobre la qual s'està fent una avaluació tècnica per determinar si va ser proporcional.
5: I mentrestant, els grups en bloc de l'oposició critiquen la gestió del govern del conflicte obert al sistema educatiu. Junts demana el cessament de la consellera Esther Niubó i tot plegat quan hem sabut que tant ella com Trapero compareixeran demà al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials la setmana passada en una assemblea educativa. Des de la Cambra Catalana, Elena García.
12: Sí, l'oposició no afluixa la pressió sobre Illa i Parlon perquè cessi Trapero si el cap dels Mossos no dimiteix. Amb els socis d'Illa al capdavant li exigiran demà al Parlament, en compareixença extraordinària, sobre les infiltracions per espiar els docents en vaga. Esquerra i Comuns, Capella i Albiach.
13: El govern ha de cessar el director de la policia per uns fets que són intolerables.
14: Sí, nosaltres pensem que aquesta infiltració de Mossos traspassa totes les línies vermelles. Per tant, jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
12: Mentre Junts fa Esquerra corresponsable de la infiltració per no trencar la negociació dels pressupostos i la cupotilla de Frívol, Mònica Sales i Xavier Pallissé.
15: Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos.
16: Sembla un error flagrant.
12: Quan els socis diuen que Illa no se'n surt en la gestió, li recepten que deixi de generar embolics i li reclamen que compleixi els acords 2 anys després de les eleccions. I l'oposició l'acusa d'externalitzar les decisions.
5: Doncs el sindicat majoritari dins dels Mossos, el SAP, lamenta el que titlla de nova instrumentalització política del cos policial. En un comunicat denuncien que per enèsima vegada es qüestioni la seva professió i recorden que qualsevol actuació de la policia de la Generalitat queda subjecte al compliment íntegre de la llei. I un altre col·lectiu que avui també ha sortit al carrer és el de les infermeres. En el marc del Dia Internacional de la Infermeria i sota el lema Ja no callen, el Sindicat d'Infermeria SATSE ha convocat actes simbòlics davant hospitals de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Anem a aquesta darrera mobilització que s'ha fet a l'Hospital de Santa Caterina de Salt. Joan Sisquella.
17: Representants del col·lectiu d'infermeria s'han concentrat davant de l'Hospital Santa Caterina de Salt per reivindicar més recursos per dignificar la seva professió, assegurant que caldrien entre 19.000 i 20.000 professionals més a Catalunya per arribar a una ràtio adequada de pacients per infermera i que el dèficit crònic de personal les col·loca en una situació límit tant físicament com mentalment. David Oliver és el secretari del Sindicat d'Infermeria SATSE a Girona.
18: Que realment no puguis assumir tota la feina i hagis d'agafar la baixa per poder-te refer, això el que fa és tensionar encara més les plantilles perquè no es cobreixen, perquè diuen que no troben professionals, no els troben perquè les condicions laborals són les que són i, per tant, doncs, això és un peix que es mossega la cua i el que fa doncs, és que la situació sigui insuportable.
17: Diuen que l'administració escolta però no atén les seves demandes i per visualitzar la situació han començat la concentració amb la boca tapada amb esparadrap i després se l'han tret per advertir que estan decidides a no callar més i a exigir millores laborals. Asseguren que el que reivindiquen són també més inversions en salut per garantir una millor atenció als pacients.
4: Edició migdia. Mireia Moreno.
5: El fiscal del cas Pujol manté que la causa és un exemple clar de corrupció política i ha carregat contra les defenses a les que acusa de voler convertir-lo en una causa contra Catalunya. Avui ha exposat el seu informe final, en el qual ha desgranat les proves contra els acusats. Per tots ells, manté una petició de pena d'entre 5 i 29 anys. Anem cap a Madrid. Núria Alcalà, bona tarda.
16: Bona tarda. Una intervenció de més de 4 hores en què el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo ha retret que les defenses vulguin convertir el judici en un atac a Catalunya quan assegura els Pujol van eludir els seus impostos ocultant la seva fortuna a Andorra.
19: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
16: Situa l'expresident Jordi Pujol exculpat de la causa per motius de salut a la cúspide decisòria i el primogènit Jordi Pujol Ferrusola en el centre operatiu. L'acusa de crear un entramat societari a Espanya i a l'estranger per ocultar el cobrament de comissions irregulars a empresaris de la trama a canvi d'adjudicacions d'obra pública.
19: El dinero se destinó a fines privados de Jordi Pujol Ferrusola. Nos hallamos en un sistema organizado, continuado y consciente orientado a retribuir influencias, obtener ventajas en contratación y ocultar el origen ilícito de los fondos. Está clarísimo.
16: Pel fiscal, aquests fons no provenien, per tant, de la deixa de l'avi Florenci, sinó de la corrupció. A aquesta hora intervé l'advocacia de l'Estat, qui sosté que no hi ha rastre de l'activitat real de les empreses de Pujol Ferrusola, que assegura van encobrir pagaments inconfessables i favors irregulars.
5: Gràcies, Núria. Anem ara cap a Tarragona, on els dos primers investigats citats a declarar davant del jutge instructor del cas Montoro s'han negat a fer-ho. Judit Huerta.
20: Es tracta d'Eduardo Gil, el hoste president de l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals, i Jacobi Escàmez, exdirectora d'impostos de l'empresa Praxair Europa, tots dos del sector gasístic. Les seves defenses han reiterat davant el jutge instructor la petició de portar la causa a l'Audiència Nacional de Madrid, alegant que el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, Rubén Rus, no és competent. Una petició a què s'oposen la desena d'acusacions personades a la causa. A banda de l'extitular del Ministeri d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el procediment té 35 investigats, 9 dels quals són empresaris. Recordem que el jutge Rus vol aclarir si diverses empreses del sector gasístic, renovable o del joc es van veure afavorides per la creació de normes i reformes fiscals del Ministeri de Montoro a canvi de pagaments directes al despatx Equipo Económico fundat per l'exministre el 2006.
5: Encara de l'àmbit dels tribunals, els expliquem que la Fiscalia i la família Jubany demanen condemnar Santi la Iglesia a 26 anys de presó. Més detalls, Sergi Bassoles.
21: Sí, l'acusació pública sol·licita 20 anys de presó pel principal sospitós com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat i 6 més per detenció il·legal. És la mateixa petició que ha fet la família de Jubany, que a més demana una indemnització de 600.000 euros. Un judici que enjudiciarà un tribunal del jurat i que arriba després de 25 anys d'una investigació policial agònica impulsada per la família. Una investigació a contrarrellotge per evitar-ne la prescripció del cas que únicament ha permès aclarir que entre els qui van participar en el crim d'aquesta bibliotecària de 27 anys, veïna de Sabadell, hi hauria Santi la Iglesia. Tant el fiscal com la família d'Helena Jubany han demanat arxivar provisionalment el cas contra l'altre investigat, Xavier Jiménez, i tampoc veuen necessari jutjar a la tercera sospitosa, Anna Echaquivel. El seu cas ja va acabar arxivat una vegada descartat que les restes d'ADN femení trobat a la roba de Jubany fossin d'ella.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, enceta avui un viatge institucional a Califòrnia amb l'objectiu de renovar i ampliar les aliances en àmbits estratègics, com la tecnologia, la recerca, la innovació o la indústria audiovisual. La visita del cap de l'executiu a l'estat nord-americà pren especial rellevància davant el context actual als Estats Units. Enviada especial a San Francisco, Lorena Enns, bona tarda.
22: Bona tarda, sí. No és casualitat que el president de la Generalitat hagi escollit Califòrnia per oficiar el seu primer viatge del 2026. Els governs de Catalunya i Califòrnia comparteixen la mateixa visió política, i és que l'estat governat pels demòcrates és actualment un dels principals bastions d'oposició a les polítiques de Donald Trump. La visita del president servirà per donar continuïtat a l'agermanament entre ambdós territoris, signat fa 40 anys, i per revalidar l'acord de col·laboració. A l'agenda d'Illa hi haurà també un fort component econòmic enfocat sobretot al sector tecnològic. El president mantindrà múltiples trobades a Silicon Valley, protagonitzarà també visites a centres centres de recerca en universitats com Stanford per explorar vies de col·laboració amb l'ecosistema català. I és que, malgrat trobar-se a l'altra banda de l'Atlàntic, Catalunya i Califòrnia comparteixen nombrosos reptes, entre ells l'impacte del canvi climàtic, les sequeres i els incendis forestals. El recorregut del president finalitzarà dissabte a Los Angeles, ciutat on, més enllà de plantejar possibles col·laboracions amb empreses audiovisuals com Lionsgate o Walt Disney, Illa visitarà la seu central de Grífols al país, on hi treballen més de 13.000 empleats.
5: En pàgina econòmica, el Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer, a les xarxes socials, i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia. Explica'ns, Climent Sabater.
1: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
2: Això són estafes i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
1: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el Col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
5: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. Barcelona es proposa adaptar l'urbanisme i el disseny urbà per tal que l'espai públic generi vincles i convivència i contribueixi a reduir la soledat no desitjada. Aquesta és una de les mesures per abordar el fenomen dins del Pacte de Ciutat per combatre la soledat que ha presentat l'Ajuntament. Maite Boada.
3: El pacte preveu 7 reptes, entre els quals inclou abordar la soledat com a factor de risc en entorns de treball, impulsar la recepta social des de l'àmbit sanitari i reduir l'aïllament i els efectes negatius dels entorns digitals en infants, o també l'adaptació de l'urbanisme i el disseny urbà per fer de Barcelona una ciutat més amigable i cuidadora, punt al que feia referència d'aquesta manera l'alcalde de Barcelona.
23: Una cosa tan simple i senzilla com posar bancs allà on calen, doncs trenca aquesta sensació d'aïllament o generar espais per compartir a l'espai públic.
3: Segons dades de l'Ajuntament, l'any 2025, un 24% de la població barcelonina major de 16 anys va afirmar sentir-se sola, un sentiment que afecta persones de totes les edats. Així, els nens entre 10 i 14 anys presenten valors superiors al 12%.
5: Encara la capital catalana, demà, es començarà a tramitar l'acreditació de residència pels migrants que no tenen empadronament. Serà a l'espai Pavelló 2 de la Fira, segons ha explicat la regidora d'Afers Socials, Raquel Gil.
24: Que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat i, per tant, necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
5: Segons dades de l'Ajuntament, s'han atès 27.000 persones i s'han emès 24.000 informes de vulnerabilitat.

0: De la cultura, la directora i dramaturga brasilera Cristian Jatay, la Baronal i el director Pablo Messier signen algunes de les produccions que estrenarà el Festival Temporada Alta aquest 2026. El certamen escènic gironí, que se celebrarà aquesta tardor, ha avançat 16 de les seves coproduccions, 11 de la qual són estrenes. Marta Orquín.
1: La brasilera Cristian Jatay estrenarà en coproducció amb el Teatre Lliure Júlia 15 anys més tard, que reprèn el seu espectacle de 2011 en què revisava el clàssic de Strindberg La senyoreta Júlia. El nou muntatge comptarà amb els actors catalans Júlia Genís i Mohamasian i traslladarà la història a l'Europa actual barrejant teatre i cinema. Narcís Puig, director artístic del Temporada Alta.
2: Fa una producció totalment nova, amb text nou, amb una base amb el que era l'espectacle inicial, però recreada, diguem, per parlar de la situació més europea i més actual.
1: Després de la mort i la primavera, la Veronal presentarà Living and Living, primer capítol de la trilogia de la vida, interpretada per dos ballarins que explora la vida com un territori de transformació, mentre que el director argentí Pablo Messier estrenarà La forma humana, que parteix el món artístic del pintor Francis Bacon i de la novel·la El cordero carnívoro d'Agustín Gómez Arcos. També tornen al festival Quim Tarrida i Agnès Mateus, que a Massacre qüestionen la fe, la religió i les creences amb l'humor i sarcasme marca de la casa.
3: Per nosaltres el concepte de massacre té que veure amb les massacres dels europeus ben pensants que ens pensem que són la nostra fi del món, com és el Black Friday, la rua del Barça, d'aquest sembla com que de vida o mort, no?
1: Pel Temporada Alta també passaran al Teatre d'Objectes de Xavier Bovés i d'Oligor i Microscopia, al circ de la companyia Ella, Un mal moment de Maria Jové i Gerard Franc, Cabo San Roque o Un work in progress de Malpelo.
0: I nosaltres avui marxem amb la música de Twice.

La popular banda coreana integrada per 9 noies actua aquest vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona, considerat un dels grups més influents de l'escena K-pop, aterra la capital catalana en el marc de la seva gira internacional This Is Four.

0: Hospital Gómez Ulla de Madrid. Y en el Congreso están a un paso de ser expulsados Vito Quiles y Bertrand Engongo por faltas graves o muy graves en las interrupciones durante las ruedas de prensa de los grupos y por el acoso y las grabaciones a los diputados. La decisión podríamos conocerla mañana. Se reúne la mesa de la Cámara Baja para tomar esa decisión que podría suponer la retirada de sus acreditaciones de prensa durante un periodo de 3 meses. Y en el Festival de Cannes, en cine, el guionista escocés Paul Laverty, molesto con Hollywood, considera que ponen en listas negras a los intérpretes que se posicionan en contra de la guerra en Gaza. Como miembro del jurado oficial del festival de esta nueva edición, Laverty dice sentir sentimientos contradictorios y destaca a Susan Sarandon, protagonista del cartel de este año por Thelma y Luis, y actores como Mark Ruffalo y el español Javier Bardem.
1: Javier Bardem y Mark Ruffalo, vetados por oponerse al asesinato de mujeres y niños en Gaza. Qué vergüenza para la gente de Hollywood que les hace eso. Tienen todo mi respeto y mi solidaridad. Son de lo mejor entre nosotros. Los admiro.
0: Se está imponiendo el tiempo de marzo en esta semana con hasta menos de 15 grados de lo habitual para la época más lluvia, incluso nieve en algunas zonas del país. Y recordamos, estamos a la espera de la comparecencia de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, por lo que pueda anunciar. 6:04, 5:04 en Canarias. Noticias de su comunidad.
2: Bona tarda. En una jornada de vaga dels professors de tot Catalunya, el president de la patronal PIMEC, Antoni Cañete, ha demanat respecte al diàleg i a qui vol anar a treballar. Clement Sabater.
3: Segons Antoni Cañete, reduir la reivindicació del personal docent a un tema salarial és fer un enfocament populista. El president de PIMEC ha demanat als sindicats convocants de la vaga d'avui respecte pel diàleg i pel dret dels ciutadans d'anar a la feina.
4: Avui n'hi ha molta gent que no ha pogut anar a treballar. També és un dret. Demano, en aquest cas, que n'hi hagi això, sensatesa, i jo crec que n'hi han hagut algunes organitzacions que s'han assegut, han negociat i han arribat a un acord. Els que no s'asseuen en una taula o els que d'alguna forma no fan, lògicament jo demano també que n'hi hagi una responsabilitat al diàleg, a la concertació, a l'acord i al desacord.
3: El president de la patronal de les Pimes ha defensat la inversió prevista pel govern de 2.000 milions d'euros per millorar els salaris dels professors i també l'acord assolit entre l'executiu i els sindicats UGT i Comissions Obreres.
2: I la nostra companya Conxita Casanovas ha estat guardonada amb la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona en reconeixement a la seva trajectòria professional i la seva vinculació amb la capital catalana. En declaracions a aquesta casa, Conxita Casanovas ha valorat així el guardó.
5: Immensament feliç, molt feliç, agraïda, honorada. M'emociona molt aquesta distinció que ve de la ciutat on he nascut, on he crescut i que defenso apassionadament cada vegada que puc. Una ciutat amb un potencial cultural que la fa imbatible i només ens ho hem de creure. Aquesta és la meva filosofia, la que aplico tant a la ràdio, va de cine, Premi Sant Jordi, com el festival de cinema que estem fent créixer al Barcelona Film Fest.
2: I recordem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses que arriben ja pràcticament tot Catalunya. És tot. Bona tarda.
6: Radio Nacional de España. La radio por delante.
7: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero.